0: Els dos en la teua bici, fugint pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatall, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torne a obrir-me'l, et trobo a l'interior i ens cura.